0: Metro Power Hits. Power Hits. 95.1. 95.1. Solo hits.
1: Hits. Todo el día. Que no pare la música.